0: 12:36 minutos. El programa Radars de Gandía acompaña ya a 189 personas y prepara una campaña para ampliar su red de voluntariado. Vamos a escuchar, como decía antes al principio del programa, las declaraciones de la concejala de Sanidad y Políticas Saludables, hablando del programa Radars, que, como decía antes, cumple un año y acompaña a 189 personas. Vamos a escuchar a Liduvina.
1: Projecte Radars, pues volem fer en aquestes dades una xocoteta valoració del que és el projecte, i el projecte Radars és l'èxit per a mi de tota una ciutat. No és un èxit de l'Ajuntament de Gandia, sinó de tota la comunitat que participa en aquest programa. En Gandia demostra que la millor manera de treballar o la millor vacuna contra la soledat és no desitjada, és una comunitat que cuida, sabeu. Avui no compareixem únicament per parlar d'un programa municipal que en aquests moments està tinguent un gran èxit, sinó que compareixem per compartir una bona notícia sobre Gandia, una notícia que parla de, en aquest cas, de solidaritat, de compromís i de la capacitat que té una ciutat per unir-se quan identifica que n'hi ha un problema que afecta a tots els veïns i a les veïnes, no? És fa poc més d'un any que iniciarem el projecte de Radars amb una convicció molt clara, que era que la soledat no desitjada no podia continuar sent un problema invisible. Sabien que moltes persones majors viven en silenci, que en aquest cas que tenen unes situacions en una realitat que els afecta el seu benestar emocional i personal, i per tant nosaltres pensàvem que tenien que ficar-li una solució a aquesta situació. Perquè una administració també per si sola no pot donar resposta a tot. I per tant vam pensar en un programa que tingués una participació de tota la ciutadania i de tots els agents que formen una ciutat. Per això vam apostar per un model diferent, un model basat en la comunitat, en la col·laboració i sobretot en la participació ciutadana. Un model que parteix d'una idea molt senzilla, que és que una ciutat aprèn a mirar i escoltar i cuidar. Això vol dir que té en compte les seues persones i per això ninguna persona hauria de sentir-se sola. El major èxit de Radars no són les xifres, que ara vos donaré, sinó que és el major èxit ha sigut aconseguir que tota una ciutat s'impliqui en aquest projecte. Avui, prop de 189 persones són, en aquest cas, formen part del programa. Cada dia, cada setmana, incrementem en noves persones. Però darrere de cada persona d'aquestes n'hi ha una història humana i també després tenim una altra part molt important, que són aquests 54 voluntaris que tenim en aquest moment, que participen i que treballen i que fan possible que aquestes persones estiguen en tot moment acompanyades i estiguen d'alguna manera controlades, ¿vale?, perquè sàpiguen que tenen una persona que s'escolta i que en un moment determinat es pot acompanyar. Vull destacar d'ací també pues, el paper de la coordinadora, en aquest cas del centre, d'Amparo Peiró, una persona, alma mater del projecte, que sense ella no podia ser possible, i bueno, també informar que ja tenim en contratació per l'ampliació, en aquest cas de la contratació, per al programa de Radars, perquè hem ampliat, sabeu, en el barri també, estem en el Joan Climent i en el barri de Recorella, però la idea és que el projecte se pugui ampliar a més parts de la ciutat. Hem comprovat que la millor resposta, en aquest cas, no és únicament el servei públic, l'administració pública, sinó és la resposta és la de tota una comunitat. Una comunitat que està formada per farmacèutics, perquè està formada per aquest farmacèutic que ens deriva una persona quan veu que fa, que li sembla que no estava com estava, d'un farmacèutic que ens avisa quan hi ha una persona que és clienta i que no ve en uns dies, per aquest treballador social que veu que aquesta persona mentre està molt a soles, però en aquests moments, gràcies, en aquest cas, al col·lectiu mèdic, als centres de salut, on hem anat a explicar el programa i que avui en dia ja ens deriven persones. Això és importantíssim, no? Els metges ja també creuen en aquest programa perquè saben que donem una resposta i un acompanyament a aquelles persones que ho necessiten. Cada una d'aquestes accions que fem i que fan aquestes persones, que semblen menudes, però tot això fan que siga una ciutat, en aquest cas, que cuida. I aquest és el missatge que volem traslladar. L'èxit de Radar no pertany a l'Ajuntament de Gandia, sinó que en aquest cas pertany a tota la ciutadania. Pertany a totes aquelles persones que han entès que la lluita contra la soledat no desitjada és una lluita comunitària. Tots podem ajudar a que una persona no estiga soles. Per això volem expressar el nostre agraïment a tot el que seria les entitats que col·laboren nosaltres, botigues, farmàcies, als anestèsics, als voluntaris, que fan un paper meravellós. Comentar-vos que el voluntariat, l'únic que necessitem per a ser voluntari és que tingui una disponibilitat de 2 hores a la setmana, no es demana més. O sigui que realment, però els voluntaris al final acaben fent moltes més hores, perquè de vegades pues, tenen que acompanyar una persona a València, a vegades acompanyar a l'hospital, moltes vegades tenen que anar en ells perquè tenen, en aquest cas, que persona analítica, però això fa que en aquest cas facin més hores, per tant, el nostre agraïment a tots aquests voluntaris. Però avui, lluny de conformar-nos, el que seria el programa vol créixer i per això ara a partir de setembre anem a llançar una campanya nou per a, en aquest cas, per a tenir més voluntaris, una campanya de formació i també en aquest cas de comunicació per informar com és el programa, com se desenvolupa i perquè bueno, sempre vos comento que tenim 3 nivells de persones. Tenim aquelles persones que no eixen de casa, que tenen un acompanyament telefònic, que s'escrida per telèfon. No parem ara en estiu, o sigui, continuen ara els voluntaris treballant en estiu, si es comunica a veure com estan. Tenim les persones que tenen una major situació, en aquest cas personal, i poden assistir al nostre centre, i allí tenen tota una sèrie d'activitats que fem en este, en que se donen, que són des de lo que seria activitats de gimnàstica, activitats connectives, activitats de tot tipus, i després tenen coral, tenen tota una sèrie d'activitats i després tenim també, en aquest cas, jocs de taula, tenim també enganxet, tenim utilització de telefonia mòbil. Tot això està donat pels mateixos voluntaris, ¿vale? I també en aquest cas per tallers que els mateixos persones usuàries han anat fent. O sigui, tenim aquests tallers que pues, una persona pues, havia de papiroflexia i ella mateixa fa un taller per als companys, per als companyes del projecte, o altres persones que fan de taller de mandala, que fan altres activitats. O sigui, que el mateix programa va tenir més activitats gràcies als usuaris, pues una persona que sap de l'escriptura, pues, fa un taller d'escriptura, i per tant, perquè l'important és socialitzar, que ells vinguin a l'espai. I després, molt important, és l'espai de trobada, l'espai de trobada de radars, que allí venen a xerrar, a trobar-se, a parlar i que es reencontren quan ells ho desitgen i quan tenen un ratet. Per tant, en aquests moments, pues, la idea del programa Radars és créixer, en aquest cas, créixer a partir del mes de setembre, per aquesta campanya de comunicació, per a que augmentar el número, en aquest cas, de voluntaris que tenim, i sobretot pues, agrair en aquests moments, com hem fet en aquest cas, agrair a lo que seria tota la societat que col·labora amb nosaltres, la seva aportació i si és poquet temps, que molt poquiu de temps, fa moltíssim. I bueno, en aquest cas podem parlar que presentem una manera d'entendre la ciutat diferent. O sigui, no estem presentant un programa que només és l'administració la responsable, sinó que és un programa que totes les persones de la ciutat saben que compten en una persona, que compten en un recolzament en aquells moments en què no es troben ells bé per a fer les coses per si sols. És un programa que jo comentava en els voluntaris, van tenir una reunió al voluntariat que es deia els voluntaris. No és un programa de donar a les persones un auxili, no un recurs, no. És un programa de donar-li els drets, que mentre ells estiguen bé, ells poden estar en la seva casa. I mentre tinguin el programa Radars, que podem acompanyar-los, cridar-los per telèfon, és un programa de drets de les persones, de poder estar en la seva casa, de poder continuar fent aquelles activitats que volen, de poder assistir a totes les activitats que fa l'Ajuntament de Gandia, la programació que n'hi ha de teatre, pues és, o d'activitats que n'hi ha, de concerts que se fan gratuïtament, moltíssimes accions que fa l'Ajuntament, pues se'ls avisa i ells venen. Per tant, no és un programa en cap moment que és un programa d'auxili, és un programa de retorno a la societat, a la societat, de que puguen tornar a eixir, anar als espais, a recuperar la seva, en aquest cas, sociabilitat. I això pues, també ens dona que, pues, que tenim ja gent que està en el nivell 3, que persones que estaven a soles, moment que potser ja s'han reintegrat, ja tenen un grup d'amics i ja pues, deixen el programa, que això també és important. Per tant, és un programa que aquells que ho necessiten continuen fins al final dels seus dies, però després també tenim aquell programa que recupera persones que una vegada ja tenen un entorn, ja tenen amics que hi són a dinar, a passejar o a la platja, pues ja ens diuen, pues ara jo ja em dono de baixa del programa perquè ja tinc activitat i ja tinc amics i amigues. Per tant, pues ja dic, la nostra, una ciutat que en aquest cas solidària, jo crec que Gandia és una ciutat solidària i que cuida, en aquest cas, els seus majors, jo crec que és una societat que va per bon camí i este és un programa que gràcies, en aquest cas, també gràcies a l'Associació de Jubilats i Pensionistes, sabeu que tenim, gràcies a ells tenim l'assegurança dels voluntaris, perquè tenim un conveni en ells, i per tant tots aporten una miqueta per a aquest programa, pues, avui en dia siga un programa d'èxit. Ens han visitat en molts municipis per a posar-lo en marxa i per tant pues, podem estar contents de la resposta que està donant-se. Pues ja estem una volta a la setmana, estem en Roig de Corella també, i la idea pues, és també tot pel grau, encara que hi ha voluntàries del grau que acompanyen el grau, però la idea és que aquestes activitats que fem poder-les ficar també en el grau, de manera que no tinguin un desplaçament de les persones, saps? També és veritat que un altre dia pues, en el plenari es va treure el tema del botaxi, que estem ja preparant-lo per a que se puga aprovar, que això també pues, serà una ajuda per al programa, del fet de que les persones pues, puguen traslladar-se, però volem en aquest cas i tota aquesta sèrie d'activitats que diu que es fan, que és pues, la gerontigimnàsia, les classes pues, d'escacs, totes les activitats que de papir o expressa, tot això que poguera fer-se també, sobretot en el grau, i després ja anar seria fent-ho extensiu a altres barris, pues, com Corea, després perquè en aquest cas Raval, Beniopa. Beniopa és un barri que van començar ahir, va fer un programa pilot ahir en Marxuquera, vale? I no va despuntar el programa, és una cosa rara perquè van començar ahir perquè tenia molta gent major, però claro, hi ha un problema que millor que té aquest barri és que té una ausència de teixit, per exemple, només hi ha una farmàcia, no n'hi ha molt de comerç i tot això que és molt necessari perquè són els que més deriven, són els comercials, farmacèutics, el mateix metge que també tancar-se consultori a Beniopa, i això va fer que en aquest moment no despuntara, però ja una vegada implementaron tota la ciutat, pues la veritat és que ja ha recuperat. Però és un programa que en principi pensàvem que hauria tingut més èxit en el seu moment, però després, bueno, la realitat ha sigut que el poc a poc ha fet que ja s'incorpori pues, ja també Beniopa com un barri més, però sí que la idea nostra sí, poder poquet a poquet anar, en aquest cas, augmentant aquest servici, que sobretot el que fa que, primer, el que estem comentant, allà, sabeu, d'altres, si estava parlant de la construcció de residències, són necessàries, perquè les residències hi ha un moment que la persona, claro, quan passa una situació de molta dependència, necessita tindre un espai, no? Però fins ahir, fins que arriben a la residència, hi ha molt de temps que pot estar en casa. I si té un acompanyament, sembla un acompanyament telefònic, té un acompanyament per a que quan necessita algo van anar a l'hospital, al metge, que se senta acompanyada, aquesta persona pot estar molt més anys en casa. I per tant això és el que treballem, per un programa que la gent mentre es buiga pugui estar en casa. Quan ja decidís que per la seva situació vol anar a una residència, pues com col·laborem el Departament de Benestar Social, tant nosaltres pues ja gestionem en aquest cas que pugui anar a una residència. L'altre dia els voluntaris parlàvem i la coordinadora jo i es deien que ells, bueno, també anem a fer també una més formació en el tema, que tenen que estar molt atentos al desenvolupament de les persones, a les que criden, a les que tal, perquè si veiem un canvi, veiem que la persona va tenir una poca de desgeneració ja cognitiva i tal, ja hem de preparar en serveis socials per a que quan ho necessite pugui entrar en un recurs i no hi ha una situació que està donant-se molt. Que sabeu que jo dic a moltes persones que tenen els pares en casa i diuen, no, no, és que el meu pare però està bé tal, però clar, quan passa que hi ha aquest canvi, automàticament este, i no és automàtic, perquè n'hi ha un procés de la dependència, d'aprovar el nivell de dependència, i això te fa que aquest temps que tu tens una ansietat perquè necessites una plaça de residència i a millor no n'hi ha. Per tant, és molt important veure quan la persona com va canviant cognitivament o com es troba per anar ja preparant tota la documentació per en un moment determinat, quan li faça falta, pues que tingui el recurs que necessita. Tenim més dones que homes, la veritat, però també perquè bueno, pues mira, viuen més les dones. O sea que tenim que tenir en compte que si uno va inclús als centres socials o a les residències, la majoria més són dones. Però en aquests moments tenim homes i la veritat és que molt participatius i persones que realment estan molt contents de vindre. També puc comentar-vos que estem parlant d'un programa perquè tampoc no volem que la gent confundisca. No és un programa per activitats, és un programa que les persones tenen que estar en soledat, bé perquè viuen a soles o estan a soles, bé perquè tenen una soledat perquè els fills estan fora en l'estranger o estan viuen en València, encara que viuen a València estan a soles, perquè a mi la filla ve una volta a la setmana, però la dona està tota la setmana a soles, que tenen una cosa. I després també aquelles persones que tenen família, tenen això, però per situacions no es fan a la família, no es parlen, tenen casos pues de fills que tenen, de persones que tenen fills però no es fan i estan a soles, en aquest cas tot un ventall de persones, però sí que tenim més dones esment, però també per dones i circumstància, que tenim la longevitat és més en dones, molt més que en homes, i bueno, però poquet a poquet el programa va creixent també en homes perquè també els mateixos s'ho van comunicant i s'ho van dient.
2: Más de uno.
3: Si eres amante de la cocina tradicional, de un buen puchero y de todo tipo de arroces, caldosos, melosos, arroz en fesol sin apps y al horno, te aconsejamos el restaurante Casa Rosario del Grau de Gandía. Estamos en la calle La Verche 14 y nuestro teléfono de reservas es el 96-284-0111.
4: ¡Qué calor! Te digo, la mayor colección de bikinis y bañadores de toda la comunidad valenciana está en la playa de Gandía.
5: ¡Qué exagerada!
4: ¿Qué va? Es verdad, más de 1000 prendas te están esperando. La solución a todos los cuerpazos. Te asesoramos para que tú seas la más guapa. Descaro, primera línea de playa de Gandía, 673-109908.
6: ¡Atención, Gandía! Fofito y Mónica Aragón llegan con su espectáculo ¡Viva el circo! Trapecistas, payasos, láseres del futuro y como invitadas especiales, las guerreras K-pop. Del 7 de agosto al 6 de septiembre bajo nuestra gran carpa climatizada instalada junto al Leroy Merlin. Entradas en vivaelcirco.com.
7: Hay lugares que no se explican, se sienten. El sol en la piel, la arena bajo los pies, el Mediterráneo delante de ti y todo el ambiente de Duna Playa. Un espacio para desconectar, compartir y vivir el verano a otro ritmo. Duna Playa, en Playa de Daimús, donde el verano se queda un rato más.
8: ¿Todavía no tienes tu carnet de conducir? En Autoescuela Ruta 66 seguimos innovando para ti. Abierto los 12 meses del año donde puedes realizar tus cursos online las 24 horas del día. Aprovecha durante este mes y obtén tu carnet de carretilla y lavadora. Para que todo sean facilidades, dispones de dos centros en Gandía. Uno en el Grau de Gandía y ahora también en Ador. Antigua Autoescuela El Punt. Ahora es Autoescuela Ruta 66. Toda la información que necesitas en autoescuelaruta66.es. Tu autoescuela de confianza en Gandía, Grau de Gandía y Ador.
9: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
10: Carrefour Gandía te informa que este verano permanecerá abierto hasta las 23 horas.
9: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
8: Comienza la nueva temporada en RM Muebles. Dale a tu hogar ese toque especial con sofás, dormitorios, comedores y artículos de decoración que harán brillar cada rincón. RM Muebles, tu casa, tu estilo, tu mejor elección. Te esperamos en nuestras tiendas de Daimús y Grau de Gandía. RM Muebles, vive la nueva temporada con estilo y confort.
5: Casa Tere está abierto de martes a domingo. Te esperamos al mediodía y también por las noches. Recuerda, solo cerramos los lunes. Vuelven los almuerzos de jueves a domingo para empezar el día con el mejor sabor. Además de nuestra carta y exquisitos arroces, tenemos nuestros platos especiales. Martes, arroz caldós en fesol sin apps. Miércoles, puchero. Jueves, arroz al forn. Todos servidos en caldero o cazuela. Disfruta de la auténtica cocina casera, arroces y mariscos frescos de la Lonja de Gandía. Restaurante Casa Tere, Paseo Germanías 81, Gandía. Reservas en el 661 027 300.